Ebrede bosike tembre de baka. Eri amre de bosike tendere de basandia. Ebrede bosike tembre de bosike tendere de bakambre de bosike tendere.